Molt benvinguts i benvingudes. Altra volta amb una edició del Line Dance Show en Corbí Line Dancers des de Catalunya per tot el món a través de Line Dancer Radio. El meu nom és Rafael Corbí. My name is Rafael Corbí and here's another edition of the Corbí Line Dancers Radio Show. This is about line dance and it's on Line Dancer Radio. Començarem en el dia d'avui amb una coreografia d'en Gregory Danbois des de Bèlgica. From Belgium, en Gregory Danbois and Deeper.

Amame, amb Robbie McGowan Hickey, si és el que voleu, un bel Perez a la cançó. Declan Chota Donovan, Happy Without Me, i una de les coreografies de Nils Poulsen, curta però intensa. This is one of the last choreos by our friend Nils Poulsen, Happy Without Me.

0: Me.
1: Que m'he dit curta, però intensa, very short track, Happy Without Me, by Nils Poulsen. Let's go to the beginnings of line dance. Well, not exactly the beginnings, but a lot of years ago. Come Dance With Me by Joe Thompson. Now Joe Thompson Zimansky. Nancy Hayes and the Music. A la música, la Nancy Hayes, d'un dels temes més clàssics que hi ha al món del line dance, tal com van començar aquí a casa nostra. Come Dance With Me.

And then the third one is a dance that we used to do a lot of years ago, and we stopped dancing it for some reason. I don't really know why, because we loved it and we've loved bringing it back, which is Maids of Soul by Niels Gary and Guillaume Richard. So these are the three dances we learned last week. Travel Waters, Just at the Ram and Maids of Soul. And that's it. We're not learning anything new because we got Eurodance in 2 weeks. So we're just revising everything so we can dance with everyone going. Els tres balls que vam aprendre la setmana passada són Dusset Daram, de Fred and Shane, Gary i Maggie, que és la segona versió de Hush Hush. Vam intentar-ho fer perquè segur que es ballarà a l'Eurodance d'aquí un parell de setmanes i vam dir, per què no? Provem a veure què tal. També vam aprendre Troubled Waters de Nils Poulsen, que és prou fàcil, però vam dir, anem a fer alguna cosa fàcil i a veure si sona. Ja fa bastant de temps que es balla, un parell d'anys ben bé, i l'hem anat veient a cada esdeveniment que hem sortit i sempre hem pensat, oh, ens agrada aquesta cançó, ens agrada aquest ball, però realment no l'havíem fet mai, per tant vam dir, mira, bona oportunitat ara, que l'Eurodance al final es balla de tot, per tant, a veure si el podem ballar. I també vam recuperar Maids of Soul d'en Guillaume Richard, en Nils i en Gary O'Reilly, que ens agrada moltíssim. Ens agradava molt quan el ballàvem fa un piló d'anys i vam dir, ara que sembla que es torna a ballar, doncs anem a recuperar-lo i així també podem aprofitar per ballar-lo a l'Eurodance. Per tant, aquests són els tres balls que us porto de la nostra classe del dissabte. Honey, honey.

L'Ariadna i les seves recomanacions de Line Dance per aquesta setmana a la seva classe dels dissabtes a Can Llong. Ariadna, recommending us three of the dances that they do at her band's level class in Can Llong near the airport of Girona. If you want to come here Sunday, it's on Saturday afternoon. Després d'això, seguim el Line Dance Show amb Corbí Line Dancers i ho fem amb Davy Vogden i aquest clàssic que nosaltres anomenem Jamaican Run.

Les dues següents són realment populars entre nosaltres. Una és un ball d'improvers anomenat Going Blonde, amb música de Kaylee Rose, del mateix nom i feta per Gary O'Reilly. Gary O'Reilly's Going Blonde is the next one. And after that, Sports Car, a beautiful choreo by Bradley Mather. És una coreografia que nosaltres enviem des d'aquí, amb molt de carinyo, per la Natàlia. I li dediquem també aquesta amb el nostre espai.

0: A Catalunya estem al nord nosaltres, Corbella Indenses, però al sud del nostre país hi tenim els clàssics Indenses amb Irene Valero i en Carlos de la Torre, que ens acompanyen també amb els nostres programes des de Tarragona. From Tarragona, south of Catalonia, from the classic Indenses, we have Irene Valero speaking to us in Catalan.
1: Hola a tots, sóc la Irene i us parlo des de Tarragona. El nostre company en el ball, el Rafael, ens ha demanat que parlem una mica sobre el ball en línia. A mi em sembla perfecte perquè per a nosaltres és tota una passió. Parlo en plural perquè incloc també el meu home, que és un altre apassionat, i m'ajuda en això de fer conèixer i estendre aquesta activitat. Per a nosaltres va ser una casualitat ben agraïda descobrir aquest món que des de llavors no hem deixat. A Tarragona vam crear una associació fa 8 anys i intentem mantenir encesa en els nostres grups la il·lusió d'anar aprenent noves coreografies. Suposo que el Rafael ja us ha explicat de què va això del ball en línia. Jo només afegiré que tot el que ho prova s'enganxa. Això de poder ballar qualsevol mena de ritme, siguin lents com el vals o el nightclub, amb músiques que et posen los pelos com escàrpies, o més ràpids com el xatxa, el funky o el swing, que et provoquen un subidón d'endorfines, no necessita molta propaganda. Realment s'ha de provar. Investigueu si teniu un grup de line dance a prop i aneu. Ni que sigui a mirar. No us penedireu, ja em contareu, ja. Una abraçada molt forta des de Tarragona i visca la música! I gràcies al Rafael per donar-nos veu.
0: Doncs, de res, i a disposar, Irene i Carlos, bons amics del món del line dance des de Tarragona. Irene is talking about her love for line dance and all rhythms that we have, including cha-cha, com aquest guant, com aquest que ve ara. Com aquest guant, he dit, eh? Us fixeu quina barreja d'idiomes. Barry Manilow i Reba McEntire, Islands in the Stream, de Karen Jones.

De tant en tant recuperem clàssics i això és el que vàrem fer gràcies a una de les nostres alumnes que ve passar de tant en tant les seves vacances a la Costa Brava. És de Suïssa o d'Alemanya, ara no me'n recordo. One of our students that came for holidays here to the Costa Brava is from Switzerland or Deutschland, I don't remember now, asked to ask for this classic. It's the McLemons, Here's to You, and Dig Your Heels by Madison Glover.

I l'última per aquesta setmana serà el Go to Hawaii de Madison Glover amb la música de Chris Johnson. Last one for this week. Go to Hawaii, Chris Johnson and the Choreo, once again by Madison Glover. Un plaer acompanyar-vos, Rafael Corbí amb l'Ariana Corbí, el Line Dance Show, i també avui en la col·laboració de la Irene Valero. Siau i fins la setmana que ve. See you next week.